ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs. Si Barcelona